0: Radio Nacional, Radio 5, Cataluña.
1: Bon dia, és dimarts 25 d'agost, són 8:45 del matí, jornada de balanç de les afectacions de la pluja i la calamarsa que ha caigut aquest dilluns a la tarda a bona part de Catalunya, en especial a Tarragona, que torna a emportar-se la pitjor part del temporal. Un episodi que ha causat danys materials, però no personals greus. La majoria d'afectacions han estat arbres caiguts i passos inundats. Les tempestes violentes han deixat registres destacables. Han caigut 89 litres per metre quadrat a Vinyols i als Arcs i 77 a Tarragona, els dos valors en només 3 hores. També hi ha hagut ratxes de vent de fins a 117 km per hora a l'Acredon, a l'Aran, i ha caigut pedra de fins a 5 centímetres de diàmetre en alguns punts de la Cerdanya i la Ribera d'Ebre. Són els efectes d'un temporal que ha remès de matinada. Ampliem, doncs, la previsió meteorològica per aquest dimarts amb la EMET. Jordi Oriós, bon dia.
2: Bon dia. Avui a Catalunya les temperatures màximes pugen a tot el territori, excepte a l'Empordà, on hi haurà pocs canvis. Atenció al litoral i al prelitoral central, perquè es podran assolir valors significativament elevats. Avui s'esperen màximes de 37 graus a Girona, 34 a Barcelona, 33 de màxima a Tarragona, 32 a Lleida. Pel que fa al cel, poc ennuvolat amb temps estable i intervals de núvols alts. Pel que fa al vent, fluix de component d'oest amb augments ocasionals d'intensitat al prelitoral de la meitat sud durant les hores centrals, tendint a la tarda a bufar de sud-oest moderat al litoral sud de Tarragona i Barcelona. És una informació d'EMET.
1: Pel que fa a Rodalies, les línies afectades pel temporal ja tornen a funcionar a aquesta hora en la seva totalitat, segons ha informat Adif. I tres incidències compliquen la circulació aquest matí a les carreteres catalanes. A la 2, Esparreguera, una avaria obliga a tallar un carril en sentit Lleida. A la 7, a Vilaseca, continua tallada la sortida de PortAventura en sentit sud per les inundacions. I la B20, al Nus de Llobregat, hi ha retencions en sentit sud. Salutacions de Sergio Lezcano, les vies de so, i de qui us parla, Clara Ontañón. Dia de balanç dels danys del temporal d'aquest dilluns a la tarda, en què ha caigut pluja, vent i pedra, en especial a Tarragona, en què ha causat danys i afectacions greus a la xarxa viària i ferroviària, que, com dèiem, a hores d'ara ja s'ha restablert, segons Adif. Ampliem aquesta informació amb la Pilar Ribas.
3: Un dels municipis més afectats ha estat Tarragona, on principalment ha trencat rames, caigut arbres, amb afectació a alguns vehicles, ha arrencat tendals i produït inundacions. Ho explica Sònia Ors, regidora de Protecció Civil.
4: Tenim moltes carreteres tallades, molts arbres caiguts, danys al mobiliari a tota la ciutat, parts tancats, però sort que no tenim constància de danys personals. Això per nosaltres és el més important.
3: Les pluges han deixat 88 litres en 3 hores a Vinyols i als Arcs i 77 en 3 hores a Tarragona, 34 litres en 30 minuts. Els bombers han rebut 402 avisos al Camp de Tarragona, 224 dels quals a Tarragona Ciutat, 23 a Torredembarra, 20 a Cambrils i 14 a Salou i Reus. Paral·lelament, la circulació ferroviària ha quedat interrompuda per l'aigua entre Reus i Tarragona a la línia R14, entre Móra la Nova i Tarragona a l'R15, entre Cambrils i Tarragona a l'R16 i entre Salou, PortAventura i Tarragona a l'R17. S'ha gestionat servei alternatiu per carretera. També s'ha tallat un carril de l'AP7 en sentit nord a Tarragona, que ha generat 5 quilòmetres de cues. El SEM ha rebut 22 alertes amb 19 persones afectades. 3 han estat ateses i traslladades, cap d'elles de greu.
1: Un temporal que també ha afectat el Pirineu i Ponent. La pedra que ha caigut ha arribat a ser de 5 centímetres de diàmetre en alguns punts i ha malmès alguns cultius de fruita pepa Sant Genís.
5: Aquest matí ja podran començar a valorar millor els danys de la pedregada d'ahir a la tarda, que ha afectat diversos cultius de fruita a diversos municipis del Segrià, com Almenar, Corbins, Albatàrrec i a l'Horta de Lleida Ciutat. L'Agrupació de Defensa Vegetal Terres de Ponent destaca que aquesta és la pedregada més virulenta de la temporada, tant pel que fa a la mida de la pedra com a la superfície afectada. Segons el sindicat agrari Assaix, l'afectació més important es podria donar amb pera i poma i també amb varietats de fruita de pinyol més tardanes. Tot i així, ha destacat que més del 70% de la producció de pera ja estaria acollida i més del 85% de la fruita de pinyol també. Pere Roquer, president d'Assaix a Lleida.
6: En alguna d'aquestes poblacions, la pedra d'una mida al voltant d'una moneda d'euro, la qual cosa, aquelles produccions de pera que quedaven per collir i, sobretot, la campanya de poma que es començarà la setmana que ve, es veuran afectades.
5: Els pagesos confien que l'assegurança agrària pugui iniciar el més aviat possible les peritacions per determinar l'abast dels danys.
1: La gestió de les pluges torrencials, que ha generat crítiques entre l'oposició, és un dels temes que està sobre la taula del govern aquest dimarts, que se celebra la primera reunió del Consell Executiu després de les vacances d'estiu. També hi ha altres temes relacionats amb les infraestructures, com el traspàs de la R1 o la vaga convocada a l'inici del curs escolar. Amb tot, a hores d'ara, la polèmica política gira al voltant de l'actuació de la Policia Nacional en la prèvia del partit entre l'Elx i el Barça aquest diumenge. El president del Parlament, Josep Jurrull, juntament amb Junts, Esquerra, Comuns i la CUP, han demanat explicacions al ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska. Denuncien un ús desproporcionat de la força i reclamen investigar les càrregues policials i la requisa d'estelades a l'afició. Núria Alcalà.
7: Sí, diversos aficionats del Barça van denunciar que la policia els va requisar estelades i alguns agents van acabar colpejant un dels assistents amb la porra fins a reduir-lo a terra. Esquerra Republicana ha registrat aquest dilluns al Congrés la petició de compareixença del ministre Fernando Grande Marlaska per donar explicacions i reclama una investigació immediata, mentre Junts per Catalunya ha presentat a la Cambra Baixa una bateria de preguntes perquè el govern aclareixi les circumstàncies dels incidents i si l'actuació dels agents va ser proporcional o bé una abús policial, com sostenen els de Puigdemont. De fet, la portaveu al Congrés, Míriam Nogueras, ha reclamat a les xarxes que el govern central sancioni els agents que participaven en el dispositiu. Des dels comuns reclamen al Ministeri de l'Interior una investigació adequada. El portaveu al Parlament, Andrés García Berrio, ha denunciat a X que la retirada d'estelades suposa una greu vulneració de drets. El Barça, per part seva, ha condemnat públicament en un comunicat un ús desproporcionat de la força i es reserva el dret a emprendre noves accions.
1: De fet, el grup d'advocats Acció Cassandra ha denunciat penalment les càrregues. L'entitat ha presentat una denúncia davant un jutjat d'Elx i a la Fiscalia d'Alacant. A partir d'avui, les persones amb discapacitat que necessiten productes o serveis de suport per millorar la seva autonomia ja poden sol·licitar els ajuts PUA de la Generalitat. El programa preveu arribar a 5.500 persones després de 3 anys de retard. Laura Hurtado.
8: En aquesta convocatòria es podran incloure factures de 2024, 2025 i 2026. La prestació cobreix una part de les despeses i es podrà sol·licitar fins al 2 d'octubre. Raúl Moreno, conseller de Drets Socials.
9: Estem parlant doncs, des d'elements per adaptar l'automòbil, cadires de rodes, llits adaptats, audiòfons, tots aquells elements que fan que les persones amb discapacitat no només visquin millor, sinó que són elements que són essencials.
8: Entre els requisits, tenir reconeguda una discapacitat igual o superior al 33% i trobar-se en situació de necessitat econòmica. Els ajuts es poden sol·licitar de manera telemàtica o presencialment a una oficina d'atenció ciutadana.
1: Un dels greuges que es troben sovint els usuaris de cadires de rodes és una acció aparentment tan assequible, Cristina Martín, com demanar a un taxi. Associacions de taxis i usuaris denuncien que els vehicles adaptats a les persones amb mobilitat reduïda són molt més cars.
10: Fins a 40 euros per trajecte és l'import mínim que algunes emissores de taxis demanen per reservar un vehicle adaptat. Poden cobrar-los, però associacions de taxistes com Elite ho veuen desproporcionat. Oliver Contel és el seu portaveu.
11: És legal. Lo que pasa es que no es justo. Claro, no es justo que una persona de movilidad reducida tenga que pagar semejante cantidad.
10: Una de les causes que hi ha darrere és l'elevat preu del vehicle, que es pot enfilar fins als 90.000 euros.
11: Antes aún había alguna subvención y se conseguían algunos taxis más o menos subvencionados, pero es que ahora ese coste lo paga el taxista, íntegramente.
10: Des del Comitè de Persones amb Discapacitat demanen que ho paguin les administracions. Frederic Crespo, president.
12: L'Ajuntament o el Govern o la comunitat autònoma s'entindrien que fer càrrec dels taxis, de l'adaptació dels taxis i després passarien a formar part de la flota de taxis.
10: A banda, tant les associacions de taxistes com de persones amb mobilitat reduïda reclamen que el sobrecost per reservar aquests vehicles també l'assumeixin les administracions.
1: I l'Hospital Germans Tria lidera un projecte europeu per implementar accions que contribueixin a reduir a les persones grans fràgils la iatrogènia, les complicacions o els efectes adversos no intencionats derivats de l'hospitalització. Ana Banyeres.
13: En l'objectiu d'evitar que les persones grans fràgils pateixin iatrogènia, és a dir, perdin les seves capacitats funcionals o es desorientin com a conseqüència d'un ingrés hospitalari o una medicació, s'ha desenvolupat un programa en el que geriatres i farmàcia treballen conjuntament amb els pacients i els seus cuidadors per a prevenir l'aparició d'uns danys que el malalt abans no tenia i millorar així la transició de l'hospital al domicili. Doctor Miquel Mas.
14: Ens ha de millorar, reduir esdeveniments adversos, com puguin ser caigudes, aparició de delírium o limitacions funcionals relacionades amb l'estada hospitalària. I en aquest sentit ha de ser com el full de ruta per fer un model d'atenció que sigui més adaptat a les persones grans fràgils i en el qual hi hagi una proactivitat i una participació dels propis pacients i cuidadors en l'atenció.
13: Un pas endavant cap a la medicina geriàtrica personalitzada per preservar la funcionalitat, l'autonomia i la qualitat de vida de les persones grans fràgils.
1: Per cert, que en només una setmana l'Hospital Bellvitge ha realitzat 4 trasplantaments de cor i ha implantat 4 assistències ventriculars amb la intervenció d'una 30 de professionals. Una fita que l'Hospital de Bellvitge recorda que s'ha fet gràcies a la generositat dels donants i les seves famílies. I en esports, mirem el Barça, la lesió de Gavi ha quedat en un ensurt i el migcampista blaugrana podrà tornar als entrenaments aviat. Més detalls, Jorge Agüero, bon dia.
15: Bon dia. El migcampista de Los Palacios, afortunadament, no pateix res greu i només té una contusió al genoll dret. Per tant, es reincorporarà als entrenaments en un termini breu, com ahir ja ho va fer Rodri, el capità de la selecció espanyola, amb la vista posada en el duel de dijous contra l'Atlètic Club al Camp Nou. Fora del futbol, la secció de bàsquet ja és oficialment centenària des d'ahir a la tarda. En aquest any, però, s'espera un recull d'activitats i homenatges al llarg d'una temporada que ja han començat a preparar els homes d'Alexander Sekulic amb la vista posada en la Supercopa d'Espanya a Badalona el cap de setmana del 19 i 20 de setembre, primer títol en joc per al nou projecte culer.
1: I pel que fa al ciclisme, les pluges han obligat a cancel·lar la tercera etapa de la Vuelta sense guanyador ni podi aquest dilluns. A poc més de 15 quilòmetres de la línia de la meta, els ciclistes han hagut de refugiar-se per la força calamarsada a la zona. L'etapa 3 de la competició i el primer contacte amb l'alta muntanya havia de finalitzar Font-Romeu, al sud de França. Avui es disputa la quarta a Andorra. De la cultura, la mitgera d'un edifici del barri del Born de Barcelona s'ha convertit en el suport de l'escultura anomenada l'Escletxa, una esquerda feta amb un mirall on estan gravats els noms de víctimes de feminicidi, un projecte artístic creat pel col·lectiu Illilium de la Plataforma contra les Violències de Gènere. Marga Esparza.
16: Aquesta escultura encastada en una paret entre edificis del carrer Pescateria del barri del Born es poden llegir els noms de dones, nens i nenes i dones trans, totes víctimes de la violència de gènere. Coral Vicent, membre del col·lectiu Illium.
17: I en el que veiem dins de l'escletxa és aquest mirall, ja que ens podem veure reflexades, ja que totes són partícips i responsables d'aquesta ferida. I un dels conceptes també que té l'escletxa era que quan el sol reflexa també a l'escletxa, el mirall, es poguessin reflectir aquests noms a l'espai públic, que poguessin també interpel·lar el vianant d'una altra manera.
16: Una obra que l'Ajuntament vol dedicar a la memòria de les víctimes. L'escletxa forma part del projecte del consistori per rehabilitar les parets mitgeres de la ciutat que queden visibles en l'espai públic per tal d'aconseguir una integració arquitectònica.
1: I Girona es converteix des d'avui en un gran escenari pel teatre d'aficionats amb el seu Festival Internacional del Teatre Amateur, el FITAC. Una vintena de companyies de tot el món presenten fins diumenge els seus espectacles en aquest punt de trobada pels amants de les arts escèniques que arriba a la 26a edició. Marta Orquín.
18: El musical Dins del Bosc, una adaptació en català del clàssic de Stephen Sondheim a càrrec de la companyia Quart Passadís de Sant Just d'Esvern, inaugura avui una edició del FITAC que combina propostes internacionals, locals, del conjunt de Catalunya i de l'Estat espanyol. No vou abrir lo pano per alegrar el públic. La programació reflecteix la diversitat i riquesa del teatre amateur amb espectacles que van de clàssics com una Antígona amb l'Estudio Mónaco a comèdia sin títol, una obra inclusiva interpretada per invidents de Set Estrello Teatro, al teatre d'objectes de Bukowski, que portarà al Teatre Nacional de Titelles d'Armènia, la reflexió sobre l'esclerosi múltiple dels Meus Dimonis i Jo, dels mallorquins Les Mil Cares, o un altre musical, Marat Sade, dels saragossans Locos por Actuar, amb 24 intèrprets en escena. Una edició amb 23 companyies que enceta una nova etapa de 4 anys a càrrec de l'actual equip organitzador, Xavier Valentí, director artístic del FITAC.
19: Mantenir el nivell amb què el FITAC ha arribat en aquesta 26a edició, si podem dur-lo, doncs això, 4 anys més endavant, a través sempre d'una bona selecció d'espectacles, demostrar que el teatre amateur no és necessàriament menys bo que el teatre professional.
18: Amb el lema FITAC Connection, el festival vol enfortir vincles i celebra de forma col·lectiva l'amor pel teatre. Les funcions es repartiran en diferents escenaris de la ciutat i els municipis gironins adherits a la xarxa FITAC.
1: Doncs fins aquí les notícies de Catalunya. Com saben, la informació continua en aquesta sintonia.